Ja diria cine, si tingués abril. Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos. Ja diria Klimt, ja diria Pollock. Només una cosa important,

Ja diria no, perquè tinc un dubte. Ja diria fàcil, perquè és molt difícil. Ja diria míssil, ja diria London. Ja diria Helsinki, ja diria Boston.

sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses,

0: més enllà de les paraules, més enllà de les fronteres. El jovent viu dels països catalans. Alcem el puny i cridem amb tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment. Visca la terra! Això és l'hòstia, gent!
1: She walked in crystals. I was getting some grub from my cousin Jason at the drive-thru window.

Escoltes flamenco, t'agrada viatjar, no faltes mai a ioga i estudies italià. Vas a la filmoteca i puges a estendre el terrat.